0: Bonjour a toutes, bonjour a tutos e benvenuto din la vostro emissiu occitano furoburo en directe realizado en partenaria ambe l'associaciu Aquiloc. Aquesto emissiu es diffusido per Decibel FM, Antenne Doc, Bram FM, Brenige FM, Radio Galaxy, Radio Gran Brive, Radio Lengadoc, Radio Libre en Périgord, Radio Occitano, Radio País e Radio Vicente. Al programa d'aquest mes de juny de 2026 hi haurà l'actualitat del moment, paraules d'esculas e dos cops de projectu. Hi haurà també d'idees de sortides en carsi e de musico occitano actualo amb Johnny Bambú, La Talbero e Burrasca. Mas pel moment, anan escuta lu cantaire Joanda. C'est Stéphane au micro et je suis ravi d'être en votre compagnie.
1: Envie de passer un bon moment.

0: chiaro, tout de suite, faisait une place à l'actualité du moment.
1: Bachillerat. L'utcita e las autres lenguas minorizados seran integrados a setzaments de specialitat a partir de 2028. Lui liceas que fagon une specialitat en utcita puiran fa l'examen correspondent en aquella lengua a partir de la sessió de bachillerat de 2028. Jordi Rajos. Lo bachillerat francès evoluirà a partir de 2028 per tal de prendre millor en compte los trajectes bilingües en lenguas dichas regionales. Según Le Monde, lo ministre de l'Educació, Edouard Geffray, ha anunciat que los liceas que haurien seguit una especialitat en d'autres lenguas de l'estat francès podrien dar-la passar les proves correspondents en aquella mateixa lengua. Così funcionaran les proves. Concretament, una escola que ha estudiat una matèria d'especialitat, com la matemàtics o l'història o geografia, prendre les annades de primero e de terminalo en una lengua com l'occità, podrà passar les proves en aquella lengua al moment de l'examen. El subjecte demorarà identic a aquel prepa usat en francès, mas serà traduït. Aquella mesura s'aplicarà panmens a una sola de les especialitats finals, ja que l'altre haurà obligatoriament d'essere preparat e avalorat en francès. Per exemple, una escola que ha seguit l'especialitat de matemàtics en bretó la podrà passar en bretó e l'especialitat físico-química en francès, s'ho diguet Geffray. Lo Gran Tural seguirà la mateixa logica. La partida que porta l'especialitat concernida podrà essere presentada en la lengua causida. Fins ara, los escolars escolaritzats dins les filières bilingües devien passar les proves en francès, llevat quan la lengua dita regional constitueix la mateixa especialitat. El ministeri presenta aquesta reforma com una reconeixença dels trajectes bilingües e asseguro que remet pas en causa la plaça central del francès dins el sistema educatiu. Just preciu de mobilitzacions creixentes. Aquesta nova disposició arriba dins un context de mobilització creixenta en sosté a les llengües pròpies non oficials. Dempè la reforma menada per Jean-Michel Blanquer en 2019, diversos grups i associacions han denunciat l'espai limitat ballat a aquestes llengües de l'examen del batxillerat. Aquestes demandes han recentment guanyat davant, particularment amb les mobilitzacions dels liceus bascos de Bayona pel dret de fer els exàmens en basco. Davant d'aquest pressió social i associativa, el Ministeri de l'Educació a poc a poc d'obert el camí a un tiro de mesures que permetran fins final d'administrar els exàmens de batxillerat dins les diverses llengües autòctones de l'estat d'un l'occità.

protesto. Se l'estiu és un poc blasit, se la plejor te fa de festa.